des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble Punity, passió pel balonmano.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: A Radio Handball.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Questa è... Questa.